boscos i amagats, la claror de les nits, continua cap romans, i ara el vi és mig buit.